música i festa a la Murtam. Dissabte 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina.

0: els seus desgrups locals al Palaciètum.
1: Fira't música, Fira't Xàtiva.
0: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
1: Ajuntament de Xàtiva.

Festa a la Murta. Dissabte 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Nainau. Diumenge 16 d'agost, a les 23.

0: o llámenos al 696-930-919. 696-930-919. Nos encontrará en el polígono Garbí 6, en Josa de Ranes, o calle López Trigo 29, en Ayora. Autobuses Chambitos, tu seguridad sobre ruedas.
1: ¿Cansado del bullicio y del ruido de la feria? Tenemos el lugar perfecto.
2: Hola,
1: para ti.
2: Oyentes de Blue Radio, soy Pablo de Matos. El convite es tuchos de Jones de 22 a 23 horas a un nuevo programa.
1: Conecte
2: tu selecte
1: music, tocor, bategar, amies que mais,
2: amb la mía música, teja,
1: tecno,
2: mínima,
1: house
2: i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més.
1: Connecte
2: to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica.

0: estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi
1: i resoldre tots els dubtes
0: al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble.

0: A partir de les 21 hores, Nit Jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge 16 d'agost, a les 23 hores, Nit Electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Montero.
1: I amb entrada gratuïta, dimarts 18 d'agost, a les 23 hores, Nit dels 80, amb OBK i Cara B.
0: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu, a les 23 hores, i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Díges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el Festival al Ras, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
1: Fira't música, Fira't Xàtiva.
0: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250.

0: Fira Música. Fira Xàtiva.
1: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
0: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80, amb OBK i Cara B.
1: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens

setes a tot color els millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Viper, Velilla, JB Publicitat. Des de 1993, per algo seran.

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem radio.